0: por hoy. Barceló Experiences. Cuando vivir se convierte en momentos únicos para desconectar y renovar energía. En Barceló Hamilton Menorca vive la isla de forma especial. Camas balinesas con vistas al puerto de Mahó, cócteles sin prisas y bañeras de hidromasaje frente al Mediterráneo. Tanto si ya conoces Menorca como si vienes a descubrirla, elige una de nuestras experiencias únicas. Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971 36 20 50.
1: Estiu, recupera el plaer de viure a l'aire lliure. Amb Treusol, el disseny i el confort arriben al teu jardí. A Treusol som especialistes en protecció solar, tendals, pèrgoles i tancaments a mida amb la garantia del líder a l'illa. Qualitat, disseny i resistència. Vine a veure'ns al carrer de Gà Febrer de Ciutadella. Treusol, creem el teu espai ideal.
2: Sant Joan, la festa de Ciutadella que viu tota Menorca.
3: El Diari Menorca vos explica totes les novetats, històries i vivències a la revista de Sant Joan.
2: En el diari de les festes hi trobareu totes les notícies, entrevistes i reportatges de l'actualitat santjoanera. Viu, gaudeix i coneix tots els moments de les festes de Sant Joan amb el Diari Menorca.
3: Emoció i sentiment amb mirada periodística d'una festa que batega dins el cor de tots els menorquins.
2: A la banda, a les llibreries i a les oficines del diari Amoy Ciutadella.
4: ¿Cómo le gusta que le llamen? ¿Comunicador? ¿Cómico?
5: Persona.
4: Persona.
6: ¿Realmente son así?
5: No sé de qué me está hablando.
7: ¿Es algo que hemos hecho?
5: Sí, no lo sé.
6: ¿O hacen como que no se enteran de nada? Descúbrelo en el programa de humor que arrasa en podcast.
8: Que no es un podcast.
6: Aunque no es un podcast.
8: Vale, ¿es un podcast?
6: Bueno, también.
9: Es un programa de radio que podcastea.
8: ¿Qué es eso, hombre?
6: Los sábados a las 12 del mediodía, Andreu Buenafuente y Berto Romero en Nadie Sabe Nada. Un programa de radio...
8: Ah, ahora es un programa de radio.
6: En el que puede pasar...
9: ¿Qué pasa?
6: De todo.
8: ¿A dónde vamos?
9: Pues bueno, no.
6: Cadena SER.
10: Hola, bon dia en aquest temps d'incerteses. Som en Josep Portella i us convido a seguir la dedicatòria de cada dia a través d'aquesta emissora amiga. Ja ho sabeu, uns moments per girar l'atenció cap a la nostra cultura, la nostra història, la nostra llengua, el nostre territori, la realitat que vivim com a comunitat. Els personatges que amb el seu esforç teixeixen la vida d'avui com els nostres avis

0: En el proper ple del Consell Insular, la protecció immediata de les restes arqueològiques descobertes el passat mes d'abril a les obres de la carretera general, a l'altura de Rafalrubí.
1: Els socialistes adverteixen de la importància científica d'aquest tipus geoexcavat a la roca, que podria ser anterior fins i tot a les navetes. Per això insten el Consell a informar oficialment a la UNESCO i a acatar les seves recomanacions. El conseller socialista Abel Pastrana explica la moció que presentaran davant la troballa.
2: Estan realitzant les obres de la carretera general. A l'alçada de Rafalrubí s'ha descobert una cova prehistòrica i un hipogeu que albergava restes humanes. Considerant la importància d'aquestes trobades, el grup PSOE Menorca demanarà en el proper ple que el Consell Insular de Menorca informi a la UNESCO d'aquest descobriment i, a més, acatar les recomanacions que faci aquesta entitat en matèria de preservació d'aquestes trobades.
1: El socialista recorda que l'organisme internacional ja havia advertit del perill de les obres en aquesta zona davant la possibilitat de trobar més restes. Per això entén que s'ha de notificar la UNESCO, el Ministeri de Cultura i també el Govern Balear per garantir la seva protecció. Des del PSOE insisteixen que és necessari actuar amb la màxima responsabilitat per protegir un patrimoni que des de l'any 2023 és mundial.
0: L'Ajuntament de Sant Lluís ha incoat 13 expedients sancionadors per abandonament il·legal de residus únicament durant el mes de maig passat, mentre que des de començaments d'any la xifra total d'infraccions sancionades ascendeix a 44.
1: Des del consistori hem subratllat que les dades revelen que dels 44 casos només 13 corresponen a residents de Sant Lluís, mentre que la resta, el 70%, procedeixen d'altres municipis, i una tendència que consideren que confirma el fenomen del turisme de residus. L'Ajuntament ha reforçat de manera notable la presència de l'inspector de Medi Ambient i de la policia local, coincidint amb l'inici de la temporada d'estiu, un període en què l'abandonament d'estris i de mobles a la via pública és especialment visible a les urbanitzacions. En aquest sentit, es recorda que els veïns disposen d'alternatives gratuïtes per desfer-se dels estris de grans dimensions. Així mateix, l'Ajuntament sol·licita la col·laboració dels veïns per identificar els responsables dels abocaments il·legals, que fins i tot poden enviar fotodenúncies a través del WhatsApp del consistori.
0: El Consell de Govern ha autoritzat el projecte de construcció d'una nova promoció de 14 habitatges de protecció pública a l'O.
1: L'actuació s'emmarca en la llei 4/2025 del 18 de juliol d'actuacions urgents destinades a l'obtenció de sòl mitjançant projectes residencials a Balears, una normativa creada per donar resposta a les dificultats d'accés a l'habitatge que afecten especialment els residents de les nostres illes. Amb aquesta promoció, a l'AIO incorporarà el parc públic d'habitatge disponible per famílies que necessiten accedir a un habitatge a preus assequibles. Aquest projecte forma part de les actuacions que impulsa l'IBAB i tot l'arxipèlag. Segons el govern, la promoció de l'O és una de les 37 actuacions de l'IBAB que es beneficiaran de la declaració d'inversió d'interès autonòmic. En conjunt, aquestes promocions permetran construir més de 765 habitatges públics. Escoltant el portaveu del govern, Antoni Costa.
3: Formen part del pla de xoc del govern en matèria d'habitatge per facilitar l'habitatge a preus assequibles en els ciutadans residents a un solar situat a l'avinguda de la Indústria, una inversió declarada d'interès autonòmic. Aquestes promocions es beneficien de la declaració, com he dit, d'interès autonòmic, que permet un procediment exprés per accelerar i fer la màxima via possible a la construcció d'habitatge públic a les Illes Balears.
1: Aquest projecte de l'O s'integra dintre el conjunt de promocions que actualment tramita l'IBAB i que superen els 1.200 habitatges públics arreu de l'arxipèlag.
0: La secció primera de l'Audiència Provincial de Balears jutjarà dijous i divendres que ve a partir de les 10 del matí els 10 integrants d'una banda de narcotraficants que està assentada a Menorca.
1: La Fiscalia sol·licita per cada un una pena de 5 anys i mig de presó i el pagament de dues multes de 20.000 euros com a suposats autors d'un delicte contra la salut pública, sumant en total 55 anys de presó i 200.000 euros. Els fets, segons exposa el fiscal al seu escrit d'acusació, van passar entre el juny i el novembre de 2019. Entre els processats hi ha 5 subministradors d'estupefents, 3 intermediaris i 2 venedors finals. El líder de la xarxa es dedicava a subministrar la droga, principalment cocaïna, a dos dels acusats que després la repartien entre els diferents compradors, en connivència amb 2 intermediaris més. 2 encausats més s'encarregaven de distribuir altres tipus de substància com ketamina o speed als 2 venedors. En un moment donat, assenyala el representant del Ministeri Públic, es van produir deutes entre els membres de la xarxa que els van obligar a canviar de proveïdors. Avançades les indagacions, els investigadors van sorprendre alguns dels sospitosos i van registrar els seus domicilis, aconseguint aquestes mostres de droga que els servia com a prova després per imputar-los aquests càrrecs.
0: El solstici d'estiu arribarà oficialment el diumenge 21 de juny a les 10 del dematí 24 minuts, donant pas a una estació que s'allargarà fins al 23 de setembre. Segons les prediccions de l'Agència Estatal de Meteorologia, EMET, el més probable és que l'illa visqui un estiu especialment càlid, amb temperatures per sobre de la mitjana habitual d'uns 24 graus i amb uns valors de precipitació que se situaran dins de la normalitat.
1: L'agència adverteix que el pic de calor s'espera com cada any entre mitjans de juliol i mitjans d'agost. Pel que fa a les pluges, s'estima que recolliran 81 litres per metre quadrat, que és també l'habitual. Això sí, l'EMET recorda que a partir de la segona quinzena d'agost el temps tendirà a la inestabilitat, essent probables xàfecs intensos, bàsicament el que passa més o menys cada estiu. Escoltem la delegada d'EMET Balears, María José Guerrero.
4: Y esto es lo que destacamos también de Menorca, pues una primavera muy cálida. Ha sido la tercera más cálida desde que tenemos registros, pero eso sí que no le ha acompañado la buena sintonía de la precipitación. Ha quedado seca, ha llovido pues casi un 30% menos de los valores normales. Marzo sí que fue lluvioso, pero luego, claro, abril muy seco y mayo también seco.
1: Ha destacat també que el passat 15 de maig es va produir una mànega marina davant la costa de Fornells, una espècie de cap de fibló. Pel que fa al vent, el 31 de març va registrar una tramuntanada esmercadal que va arribar als 98 km per hora.
5: Autos Magón els hi ha ofert la crònica de l'actualitat.
6: Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
7: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
8: ¿Quieres cambiar tus muebles? Ahora es el momento. Solo esta semana en Hipermueble te regalamos 100 euros por cada 600 euros de compra. Ah, el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha esta oportunidad única y ven solo esta semana a Hipermueble para llevarte como mínimo 100 euros de regalo. En Alayor, Avenida de la Industria 49. Compra también en hiper-mueble.com.
9: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
0: Página literaria, una vez más, los libros que llaman a nuestra puerta y nosotros que la abrimos, porque evidentemente estamos siempre muy interesados. Hoy nos visita, aunque sea a través del teléfono, una de las mentes más brillantes y creativas de nuestra divulgación científica. Seleccionada en su día por la revista Forbes como una de las 100 personas más creativas del mundo. Ella es doctora en física cuántica, ha investigado en centros de élite mundial como el CERN o los Álamos, y ha logrado que más de 500.000 de lectores en todo el mundo pierdan el miedo a la física más compleja. Hablamos con Sonia Fernández Vidal. Buenos días.
10: Muy buenos días.
0: Vuelves a las librerías para cerrar un viaje, el que se inició con la semilla de una revolución. Hoy nos presentas La sombra de los dos soles, que es una aventura trepidante donde la ficción y la historia real se dan la mano para mostrarnos también las luces y las grandes sombras que tiene la ciencia, ¿no?
10: Efectivamente, ese era el objetivo. Después de haber pasado ya por la trilogía de La puerta de los tres cerrojos, que nos adentraban en el mundo cuántico y sus fascinantes cosas que suceden en ese mundo tan extraño el nuestro, fuimos a hacer ese viaje por la historia de la ciencia, con esta precuela del origen de La puerta de los tres cerrojos, que finaliza con este segundo libro, Esta sombra de los dos soles, donde efectivamente, bueno, el título revela mucho, sobre todo en la parte final del libro, porque hacemos ese recorrido final sobre el nacimiento de la física cuántica, que nos ha dado tantas tecnologías y ha cambiado tanto nuestra vida, pero bueno, de su seno no solo era una cornucopia de la que surgiesen bondades, sino que también surgieron esas bombas atómicas, esos dos grandes soles que no solo dieron luz, como lo hizo la ciencia, sino que también pues proyectó sus sombras.
0: ¿Y por qué decidiste que Ada y sus compañeros tenían que viajar precisamente a este escenario histórico?
10: Bueno, es importante. El objetivo de escribir este origen de La puerta de los tres cerrojos, de hacer este recorrido por la historia de la ciencia, era no solo para mostrar, como ya habíamos conseguido con la trilogía de La puerta de los tres cerrojos, pues estos fascinantes fenómenos que ocurren en el mundo cuántico, como poder atravesar paredes, estar en dos sitios a la vez, poder teleportarte, ¿no? Y quedábamos como fascinados por estas peculiaridades del universo en el que vivimos todos nosotros, con esta historia de la ciencia, con este origen de la Puerta de los Tres Cerrojos. Creo que era importante también pues transmitir el método científico, ¿no? Cómo los científicos tuvieron que luchar incluso con sus ideas de cómo funcionaba el mundo y dejar sus más queridas creencias por estas nuevas evidencias que volvían desde el mundo cuántico. Y bueno, terminar este viaje de la historia de la ciencia, pues precisamente con el proyecto Manhattan, donde se desarrollaron las bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial, creo que era necesario pues para enseñar también ese doble filo que tiene la ciencia, capaz como estos dos soles, ¿no?, de dar tanta luz. Al final la ciencia es lo que nos ha permitido seguir evolucionando como civilización, nos ha curado enfermedades, nos ha permitido todas estas tecnologías que tenemos hoy en día, pero también tiene su parte negativa. Es decir, por ejemplo, esas bombas atómicas que surgieron siempre es el ejemplo para los científicos y sobre todo los físicos. Entonces, dejar que los niños reflexionen sobre ello, ¿no?, de cuáles son los riesgos de nuestra tecnología, además algo tan necesario hoy en día. Al fin y al cabo, las tecnologías estamos viendo cómo crecen de manera exponencial, ¿cierto? La inteligencia artificial, ahora llegan las tecnologías cuánticas con estos ordenadores cuánticos. Sin embargo, tenemos una sociedad basada en estos avances tecnológicos, pero por otro lado, unos ciudadanos que cada vez conocemos menos cómo funcionan estas ciencias y tecnologías, ¿no? Y para mí esto es una mezcla que más nos vale, una mezcla explosiva que más nos vale evitar.
0: Y así es como nos acercamos también a personajes como Heisenberg, Schrödinger o Dirac, no únicamente en la parte puramente científica, sino casi también en la parte más humana, ¿no? Porque hay la frase en la sinopsis del libro que dice: cuando la luz de un descubrimiento es tan intensa que proyecta también las sombras más largas, ¿no? ¿Cómo se gestiona éticamente, ¿no?, el saber que un hallazgo maravilloso puede acabar convirtiéndose también en un arma de destrucción masiva?
10: Bueno, para mí lo más importante es desarrollar ese conocimiento y al final convertir nuestra sociedad en una, que la ciencia sea parte de la cultura. Decía Santiago Ramón y Cajal que al carro de la cultura española le faltaban las ruedas de la ciencia. Hoy yo pienso que es una de las cosas que deberíamos tener presentes, porque al fin y al cabo como sociedad podemos tener literatura, arte, música, pero si la cultura no forma parte, perdón, la ciencia no forma parte de esa cultura, es muy difícil que podamos moverla, ¿no?, que podamos seguir evolucionando. Entonces, para mí también el mostrar a través de la literatura, ¿no?, uniendo cultura y ciencia, pues esa parte humana que decías de los científicos, cómo eran ellos personalmente, los dilemas a los que ellos tuvieron que someterse. Al final, estos padres de la cuántica, estos que hemos citado, se encontraron también metidos en una Segunda Guerra Mundial, unos estaban a un mando y los otros en otro. Ahí se muestra como Heisenberg, por ejemplo, fue el director del Club del Uranio, que era el proyecto que desarrollaban los nazis para desarrollar la bomba atómica. Sin embargo, Heisenberg es uno de los personajes también queridos, ¿no?, que ahora conoce. Entonces, lidiar con esa situación que, bueno, que es ética, que al final la ética lo que hace es plantearnos preguntas, no nos da las respuestas normalmente, ¿no? Pues la intención del libro es esta, que los niños no solo se fascinen con el mundo cuántico, conozcan la ciencia que hay por detrás, sino que también se planteen estas preguntas éticas, sin intención de dar ninguna respuesta, porque a mi entender es muy difícil, incluso a toro pasado, poder dar respuestas sobre lo que era correcto y lo que no. Pero necesario que los niños se hagan esas preguntas.
0: Espero que, en todo caso, de la historia hayamos aprendido. ¿Ya has hecho llegar copias del libro a los principales mandatarios del mundo? No, es broma.
10: Ojalá. La verdad es que necesitaríamos que recuperaran ese niño interior, se metieran en las historias, ¿no?, y desarrollaran una conciencia un poco distinta.
0: Déjame que vuelva un momento al título. La sombra de los dos soles. ¿Serías capaz de, sin hacernos un spoiler, explicarnos por qué del título?
10: Bueno, lo hemos ya nombrado. Al final, estos dos soles, el libro acaba precisamente en 1945, en agosto, con las detonaciones de las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Pero en este caso, pues nuestros protagonistas, así como los elfos cuánticos y Ada, que es nuestra protagonista, han estado ayudando pues a Planck, a Schrödinger, a Einstein, a Heisenberg, a todos los científicos, a quien nazca la física cuántica en nuestro mundo, pues también se ven con la tesitura de verse finalmente metidos en esta Segunda Guerra Mundial y ver cómo esa ciencia, ¿no?, ahora también pierde en este recorrido, ¿no?, final, esa inocencia, ¿no?, porque ve también cuáles pueden ser las consecuencias de las tecnologías que desarrollamos los humanos. Y de ahí, pues, esa sombra de esos dos grandes soles, ¿no?, esa parte un poco más oscura que también tiene la ciencia.
0: Con esta novela culmina el viaje que emprendiste con La semilla de una revolución. ¿Qué ha significado para ti, a nivel personal y profesional, cerrar esta etapa de El origen de la puerta de los tres cerrojos? No sé si sientes que Ada ha cumplido la misión que le tenías preparada desde el principio.
10: Bueno, todo queda bastante, bastante atado, porque además, a medida que se va leyendo, en cuanto a la aventura, a medida que se va leyendo El origen de la puerta de los tres cerrojos, está enlazado con muchas de las aventuras que se viven en la trilogía. Es decir, aquí se ve el origen, por ejemplo, de las sendas de las cuatro fuerzas, de los amuletos, ¿no? Y cierto es que Ada cierra un poco este recorrido y da explicación a muchas de las cosas que suceden en la trilogía y que le ocurren a Nico y a sus protagonistas. Pero bueno, cerrada, siempre cabe una secuela después de una precuela. Todavía no la tengo en mente, ni está estructurada ni planeada, pero bueno, quizás seguimos los pasos de Star Wars, ¿no? Y ya que hicieron las tres trilogías, pues oye, quizás, aunque en este caso es una biología, pero podemos hacer también algo a posteriori, alguna secuela.
0: Pues Sonia Fernández Vidal, gracias por traernos una vez más esa pura luz de la que habla tu colega Alex Rovira y por recordarnos a través de la aventura de Ada que el futuro de la ciencia es en realidad el futuro de nuestra propia humanidad. La sombra de los dos soles está editado por Destino, ya está disponible en todas las librerías. Esperamos reencontrarnos pronto con más buenas lecturas y más ciencia. Gracias.
10: Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
11: Multiópticas presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
12: El nostre nou horari ininterromput és de 8 i mitja del matí a 8 i mitja de la tarda. Vos esperem a Mau, Ses Moreres 25 i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
13: Es la una mediodía en Canarias. Estados Unidos rebaja las expectativas para alcanzar un acuerdo con Irán y asegura que la normalidad de tráfico en el estrecho de Hormuz todavía va a tardar al menos varias semanas en retomarse y advierte de que las reservas de petróleo de los países de la OCDE van a caer a mínimos desde el año 2003. Shira Valdés.
14: La Oficina de Estadística del Departamento de Energía estadounidense estima que los envíos de petróleo a través del estrecho de Hormuz no se retomarán hasta el tercer trimestre de este año. Y apunta que pese a ello el tráfico no alcanzará los niveles previos hasta el año que viene. Por eso advierten de que los inventarios de petróleo globales seguirán cayendo a un ritmo superior a los 6 millones de barriles diarios durante este trimestre y a los 7 entre julio y septiembre, lo que dejará las reservas de crudo de los países de la OCDE en su nivel más bajo desde 2003 y terminará por destruir parte de la demanda.
13: En Barcelona estamos pendientes de ver si el Papa hace mención a los abusos sexuales en la Iglesia en la intervención que acaba de empezar a hacer en la Abadía de Montserrat, la zona cero de la pederastia en la Iglesia catalana. De momento no ha hecho referencia a este asunto, ¿no? Corresponsal de la serie en Roma, hoy en Montserrat, Marina García, cuéntanos.
15: Buenas tardes, así es. Acaba de empezar a hablar hace pocos minutos. De hecho, ya escuchamos algunos aplausos de su intervención aquí ante varias centenares de personas en el interior de la abadía y varios miles, una multitud fuera que lo está siguiendo en grandes pantallas. Un discurso que ha pronunciado, como ya hizo ayer, en catalán en algunas de sus partes y en español en otras. No ha hablado de abusos, ha hablado de desenmascarar la violencia, como ya hemos escuchado en otros de sus mensajes. Escuchamos de fondo los aplausos de todas las personas que han venido hasta aquí.
13: Gracias, Marina. Del caso Koldo, una novedad que acabamos de conocer. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, Ha citado a declarar como imputado al subteniente de la Guardia Civil implicado en la trama. Será el próximo 8 de julio. Este agente ya declaró en el juicio del caso Mascarillas, donde dijo que Víctor de Aldama se movía como Pedro por su casa en el Ministerio de Transportes sin pasar por los controles. Más asuntos. La justicia norirlandesa ha enviado a prisión al hombre de origen sudanés que apuñaló a un hombre en Belfast el lunes por la noche y que ha provocado una oleada de violencia en las calles. Sara Aranda, cuéntanos.
16: El agresor ha comparecido por videoconferencia ante el Tribunal de Magistrados de Belfast. Se le ha identificado como un refugiado sudanés de 30 años al que acusan de intento de asesinato. El tribunal ha denegado su libertad bajo fianza y tendrá que volver a comparecer el próximo 8 de julio. La víctima del ataque es un hombre británico de 40 años que permanece ingresado en estado grave. Según se ha conocido, como resultado de la agresión, habría perdido su ojo izquierdo. El ataque ha desatado una oleada de protestas violentas contra la comunidad negra de Irlanda del Norte. El primer ministro británico, Keir Starmer, asegura que no hay justificación para la violencia y ha prometido represalias contra los responsables.
13: Y la demanda de ventiladores se ha disparado un 300% por el calor la última semana. Son datos de Wallapop que apuntan a que las ventas también se han duplicado, Edu Hernández.
17: Sí, dice esta plataforma de venta de segunda mano que en la última semana las búsquedas para comprar ventiladores no solo han aumentado un 300% en plena subida de las temperaturas, sino que las ventas también han aumentado de manera considerable, dice Wallapop, que se han prácticamente duplicado. Destacan sobre todo los ventiladores de cuello, cuya búsqueda se ha incrementado en un 185%. Hay otros productos, asegura esta plataforma, para combatir el calor que también están en auge, como las piscinas hinchables, los flotadores o los manguitos.
13: Deportes, Óscar Ejido, muy buenas.
18: Hola, Jaime, muy buenas. El Mundial 2026 empieza en algo más de 24 horas, va a ser este jueves, con el México-Sudáfrica como partido inaugural, partido que se juega a las 9 y que vamos a vivir desde las 7 a las 11 de la noche en el Carrusel Deportivo de la cadena Ser, y después a las 4 del jueves a viernes de la madrugada se juega el Corea del Sur, República Checa, mientras la selección española prepara su debut mundialista contra Cabo Verde. Va a ser el próximo lunes, va a ser también presumiblemente sin Lamine, sin Nico Williams y sin Víctor Muñoz. Al recorrido de la fuente va a seguir dejando de recuperarse. Y por fuera del Mundial son noticia varios técnicos: Luis Miguel Ramis, porque ha firmado esta mañana con Osasuna; Mourinho, porque negocia esta noche con el Real Madrid; y Bordalás, porque hoy va a firmar su renovación con el Getafe después de llegar a un acuerdo anoche con Ángel Torres.
19: Bombón, cariño, cielo, gordi, bizcocho.
20: ¡Ay, cariño!
21: ¡Ah, que te den!
19: ¿Te irrita el lenguaje empalagoso? ¿Qué sabías tocar con la flauta dulce? ¿A quién querrías que se le endulzara el carácter?
22: ¡Me gustas!
23: Te has pillado.
19: ¿Qué o quién hace que se te caiga la baba? ¿Reivindicas la dulzura?
21: ¡Me encanta!
24: Quiero un mundo de caramel, donde todo sepa mejor.
25: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
19: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro dulce en la SER.
25: El faro con Mara Torres. Cadena SER.
13: De momento es todo. Sigue la información en la SER y a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
25: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
0: Escoltes, Avui per Avui Menorca, avui és dimecres, 10 de juny. Hem començat avui el nostre programa sentint a Javi Zamora, l'entrenador de l'ESC Menorca, respecte al present, també respecte al futur.
26: Será complicado mantener algunos jugadores del equipo, por lo que te decía antes. Creo que es una buena noticia el que los jugadores vengan a Menorca y se revaloricen, pero también es complicado, ¿no? El que nosotros sabemos hasta dónde podemos llegar.
0: Això de la conversa que hem mantingut amb en Javi Zamora. I també hem estat xerrant amb en Sonia Fernández Vidal, una dona que està, a parts iguals, enamorada del món de la literatura com de la ciència, i que de la mateixa manera això ho impregna a les pàgines del seu llibre. De fet, del seu nou llibre.
27: Bueno, es importante. El objetivo de escribir este origen de la Puerta de los Tres Cerrojos, de hacer este recorrido por la historia de la ciencia, era no solo para mostrar, como ya habíamos conseguido con la trilogía de la Puerta de los Tres Cerrojos, pues estos fascinantes fenómenos que ocurren en el mundo cuántico, como poder atravesar paredes, estar en dos sitios a la vez, poder teleportarte, ¿no? Y quedábamos como fascinados por estas peculiaridades del universo en el que vivimos.
0: Aquests llibres, que són literatura juvenil, realment són literatura per tothom, i ens obre el món de la ciència amb interès i expectatives, encara que en aquest darrer està enfocat també un poc deixar-nos en els lectors la idea de que la ciència té una part bona i una que no ho és tant, no? I per a mostrar un botó, no? El que ha estat el desenvolupament del tema de la bomba atòmica arrel de descobrir el com funcionaven els àtoms, etc. Això a la primera del nostre programa. I ara ens anem al museu.
1: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
0: Ja que us ho hem dit, ho comentàvem, fa la primera part del programa, és el 21 de juny, allà on es produeix el solstici d'estiu. Doncs per celebrar-ho, el Museu de Menorca et convida a participar d'una activitat que a les 9 del dematí es du o du per títol Banys de Sol. Coincidint amb aquest solstici, es proposa des del museu una activitat de relaxació musical, una experiència on el so es condueix a un lloc de calma i de connexió. De la mà de Charlotte Mowley, de l'associació In The Flow, ens deixaran més o menys les pautes i instruccions perquè ens enduguin les vibracions harmòniques amb vols de quarts que evoquen paisatges i ambients sonors de l'illa. El museu és un espai de benestar i aquesta activitat no només enriqueix la vista, sinó que també respon a la tendència creixent de vincular cultura i benestar, convertint el museu en un espai on l'art, la història i la salut es donen la mà. Si vols assistir-hi, és ben senzill. Únicament has de mirar de fer la teva inscripció a partir de ja mateix telefonant al 971-350955, que és el telèfon del museu, ho repeteix, 971-350955, o bé entrant a museudemenorca.com.
2: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
3: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, patata blanca Ull Vermell de Menorca por solo 99 céntimos el kilo, un 50% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, salmón de 2 a 3 kilos, entero o medio, a 11,95 euros el kilo, un 36% más barato. Vinipreu, cada día calidad y el mejor preu.
4: Ahora Iceasa Motor es tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Menorca. No pierdas el tiempo buscando y comparando. No encontrarás mejor precio que en Iceasa Motor. Iceasa Motor, tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Carrer Desesperó, número 10 en Mahón.
5: Descubre Cape Now en Hotel Meliá La Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
20: Hoy por hoy Menorca, 95.7.
0: Obrim un nou espai que compartim amb l'Institut Menorquí d'Estudis, com cada setmana. El periodisme no sempre s'ha imprès en grans rotatives ni s'ha llegit en pantalles digitals. De fet, hi va haver un temps en què la història es narrava a mà, línia a línia, des de la intimitat d'un diari personal. Els propers dies 12 i 13 de juny, a la seu de Sa Il·lustrada, a Mo, s'acull la quarta edició de les jornades de premsa i periodistes de Menorca que organitza l'IME i que enguany es centren precisament en el paleoperiodisme o periodisme manuscrit. Per parlar-ne de so i de com aquells primers cronistes van retratar un poc la nostra illa, avui ens acompanya un dels coordinadors de les jornades, l'investigador Miquel Àngel Limón. Bon dia, Miquel Àngel.
22: Molt bon dia.
0: Per situar els nostres oients d'entrada, parlem de periodisme manuscrit i de paleoperiodisme. Què distingeix exactament un simple diari personal d'un text que ja podem considerar el precursor de la premsa actual?
22: Hombre, no hi ha, substantivament, no hi ha grans diferències, perquè el concepte és el mateix. en un periodisme escrit que en un periodisme imprès. Només canvia la tecnologia. Naturalment, també és punt d'evolució en què es troben una fórmula i altra de produir la circulació de notícies. El manuscrit és sempre arcaic, és bàsic, gairebé no té circulació més enllà de l'entorn personal de qui redacta les notes informatives noticioses en el seu diari manuscrit, que no aquell qui ho fa a través d'un mitjà de comunicació imprès, que li permet una reproducció àmplia i posar a circular números, exemplars, d'aquella producció, que de forma manuscrita és simplement singular.
0: Que es faci a ser il·lustrada no és casualitat. El gran fil conductor d'aquesta edició és el bicentenari del diari de Mo del capità Joan Roca Vinent, i del qual també en el seu dia ens vam enamorar un poc de la seva història quan ens la va explicar en Ando Pons, que és el propietari de ser il·lustrada. Qui era realment aquest capità de la Marina Mercant i que el va impulsar a escriure durant 50 anys de la seva vida?
22: El capità Roca és efectivament un marí mercant de Maó, des Maó de finals del segle XVIII i primera part del segle XIX, perquè heu de pensar que Maó és un bressol de molts navegants, tant de la marina militar o marina naval o marina de guerra, com també la marina mercant. I és fàcil trobar en aquest període, a cavall entre un segle i un altre, trobar una enfilada llarguíssima de noms de persones que es van distingir en aquests oficis de la mà. No ja els de pescadors, sinó aquests de mariners, mariners mercants, que és el cas del capità Roca. El capità Roca és d'una família benestant, probablement vinculada a una saga importantíssima de sanitaris, a vegades metges, a vegades apotecaris, i ell és una persona, per altra banda, que viu immers en la Menorca il·lustrada, la Menorca de la nissaga de la generació de Joan Ramis i Ramis. De fet, va ser part dels membres fundadors de la Societat Maonesa de Cultura, que tant va florir dins finals del segle XVIII. I després, a títol personal, es va arrencar amb aquest projecte d'escriure dia a dia les notícies que afectaven Esport de Maó com a leitmotiv principal, però també qualsevol esdeveniment social, familiar, públic, polític, cultural, geogràfic, que afectava en el dia a dia de la vida pública de Menorca, en un moment en el que no hi havia premsa de cap mena.
0: Ens hem d'imaginar una Menorca on l'habitual era canvis de domini, britànics, francesos, espanyols, i una forma d'escriure, com dius, en aquest diari d'en Roca, que igual xerrava un poc de meteorologia com dels moviments dels vaixells. No sé si podríem dir que actuava pràcticament com el corresponsal del Port de Mou en aquell moment.
22: És un gran corresponsal de la vida del Port de Mou. De fet, heu de pensar una circumstància, és un criteri molt personal meu, que sempre he cregut que esports han esdevingut, entre moltes d'altres facetes i aspectes que els distingeix, Esport de Maó ha estat també una gran agència de notícies. Aquí han arribat una quantitat contínua i constant d'informacions, de dades, d'esdeveniments, etc., que portaven els vaixells que feien recalada en Esport de Maó. I aquesta tasca d'una mena de potencial agència de notícies, una mena d'agència EFE, de notícies portuàries de Maó, és el que va acabar sent el diari del capità Roca. Però no només en aquest camp. Ell ho va ampliar prou per recollir tot tipus d'actualitat i informacions durant 50 anys. Hem de pensar que és un dels registres pietaristes més amplis que ara com ara coneixem de la història de Menorca.
0: El document original, si no vaig malament, es conserva a l'Arxiu Històric de la Biblioteca de Mo, i tinc curiositat un poc demanar-te a nivell personal que se sent, no?, quan fueges un text d'aquest valor, i no sé si també hi ha que fer-ho de... Perquè quines dificultats ha de presentar el seu estudi o la seva digitalització?
22: Està perfectament digitalitzat i fa cosa d'uns mesos es va digitalitzar de nou amb un programa d'una qualitat de PDF molt superior a la que hi havia, de manera que qualsevol usuari d'un ordinador pot entrar, el pot llegir i se'l pot descarregar i guardar-lo a casa com un document en PDF. La dificultat, naturalment, és cal·ligràfica, sobretot cal·ligràfica, perquè en el segle XVIII, segona meitat, i bona part del XIX, la cal·ligrafia no era la que estem acostumats a dia d'avui. Però una vegada que un s'hi acostuma, ha començat a entendre com fa les jotes, com fa les acs o com fa les emes, la lectura és directa. No es tracta d'un text, diríem, fosc. No hi hem d'aplicar tècniques paleogràfiques ni res que se li sembli. El podem llegir en tota normalitat. El que passa que obliga a una feina hercúlia perquè són 1.174 fulls de tamany foli. Poca broma.
0: No, està clar que hi ha feina. De fet, les jornades són prou amples per no únicament fixar l'atenció en el Capità Roca. Vull dir que dins del programa incloeu ponències sobre el dietari de d'un sabater d'Oló o les notacions d'un pagès de Sant Climent. Per què és important per a la història del periodisme local que hi hagi no només les classes d'èlits il·lustrades, sinó també les classes populars?
22: És la importància, crec jo, un dels accents que vol remarcar aquesta trobada, aquestes jornades de l'Institut Menorquí d'Estudis, és justament posar de relleu que a l'empara del bicentenari del diari de Mahó, del Capità Roca, a Menorca calia fer una mena d'inventari de quins són els exemples que coneixem a dia d'avui, jo no descartaria que n'apareguin d'altres, quin és l'inventari d'elements que conformen aquest concepte de periodisme manuscrit o paleoperiodisme, periodisme anterior a l'aparició de la impremta, s'ha d'entendre la impremta a Menorca, que no arriba fins a 1750. Gairebé tres segles després d'haver-se posat en servei la impremta anomenada Gutenberg, cap allà 1440-1450. I doncs, a Menorca hi ha tot un seguit de periodismes, de textos periodístics, de periodisme manuscrit, que val la pena inventariar i donar-los a conèixer i fer una crida a l'opinió pública, als intel·lectuals, investigadors històrics, perquè hi aportin tots aquells que ells coneguin o quan descobreixin algun altre element susceptible de quedar assimilat com a textos de periodisme manuscrit. Definitivament, farem 9 ponències, tot i que el nostre inventari està avui en dia al voltant d'uns 12 títols de periodisme manuscrit. Periodisme manuscrit que val a remarcar un fet també important, no només estan al voltant de l'aparició de la impremta a Menorca i de l'aparició del primer periodisme imprès a Menorca, que és 1811, sinó que són pràctiques que continuen al llarg del XIX i que encara en trobam en el segle XX, molts d'ells de la mà de capellans a les seves respectives parròquies que recullen en llibretes tots els esdeveniments, parroquials o no, pastorals o socials, culturals o humans que succeïen a les seves parròquies. I això dura fins ben passada la Guerra Civil, gairebé fins als anys 60. I trobam exemples d'aquesta mena de dietarisme o periodisme manuscrit.
0: Que ens ajuda a entendre millor com eren totes les diferents aristes que conformaven en un moment determinat la realitat d'un poble i d'un lloc, d'un indret com a Menorca. Recordem, per acabar, les jornades han dit que eren els dies 12 i 13 de juny. Com ho pot fer la gent que hi vulgui assistir per apuntar-se o seguir les ponències?
22: Sí, es poden seguir in situ. No tenim tecnologia per fer streaming, però sí que se poden seguir in situ, obertament, espontàniament, elegint les ponències que qualsevol els interessi. Començam divendres dia 12 a partir de les 6 i gairebé fins a les 8:30, després reprenem a les 10, amb una circumstància. L'endemà dissabte reprenem amb una visita guiada a la seu de les jornades, que és la casa on va viure i on probablement va morir el capità Roca, en el carrer d'Anuncibai 22, que s'ha recuperat i restaurat de manera esplèndida i que avui en dia és gairebé ja cridat a ser un patrimoni arquitectònic i artístic de la ciutat de Mau. I farà un recorregut un professor d'arts que ens explicarà tots els sostres pintats i totes les parets decorades, fabulós, esplèndid, demostració d'arts decoratives d'aquesta casa que va ser feta construir per el capità Roca i que sabem segur que la va fer construir, que la va habitar, perquè ell, un dia del seu dietari, ho consigna. He construït la casa de Nucibai, m'he mudat a viure a la casa de Nucibai. Vull dir que sabem que va ser un domicili, un edifici fet construït per ell, també.
0: Doncs, Miquel Àngel Limón, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Com sempre, una forta abraçada i que siguin un èxit aquestes jornades.
22: Una abraçada, gràcies a tothom.
6: Corre a Memphis antes de que vuele todo. Moda infantil para niño y niña, con miles de conjuntos de verano en todas las edades, desde solo 10 euros. Y atención a los empleados. Bates de enfermera, batas de comercio, monos de taller y chaquetas de camarero, todo a 3 euros. Y algunas prendas desde solo 1 euro. Remate rápido. Además, sábanas Memphis al 50% de descuento. Este mes de junio las ofertas más grandes están en las tiendas Memphis.
7: Calor, bon temps i ganes de barbacoa. A Sant Crispin arriba la quinzena sense IVA. 15 dies amb una selecció dels millors productes per preparar les teves torrades d'estiu al millor preu. Carn, carbó, salses, aperitius, begudes i tot el que et puguis imaginar. I tu, a qui vols convidar? Cooperativa Sant Crispin, el supermercat de sempre. D'aquí, amb botigues a l'O i és millor.
8: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
0: Emergència climàtica, felicitat sostenible i la bondat en acció. Anton Soler, bon dia.
9: Hola, hola. Hola, Lluís. Hola, estimats oients. No, que el de l'emergència climàtica espero que ja ha quedat clar per tothom, veritat, que estem en emergència. Mai les temperatures havien sigut tan altes. La mar mai havia estat tan alt, com, tan calent com ara. Això vol dir que hi ha més evaporació. Si hi ha més evaporació vol dir que els núvols van més carregats. I quan plou ja veia quins desastres fet. Fa. Vull dir que la previsió en el futur és que cada vegada hi hagi més fenòmens meteorològics extrems. El clima està desbocat. Ho deixo aquí. Ara hem d'anar a veure possibles solucions. I avui conversem amb una persona que m'ha atrapat perquè la conec en una fira d'entitats de Reus on hi havia més de 89 associacions i entitats, com es diu, altruistes. Us imagineu, a Reus, en un parc preciós, hi havia més de 89 entitats altruistes, des d'esportives, ajuda als desfavorits, hi havia també el dret a morir dignament, hi havia espigoladors que es dediquen a aprofitar a coses del camp, i aquí vaig conèixer a Laura Requesens, que ella és la responsable, la iniciadora, la impulsora, d'una associació que es diu Heroïnes Anònimes. Hola, hola, Laura.
10: Hola, bon dia.
9: Bueno, pues dir-te, Laura, la faré una breu presentació, si cas ella m'ajudarà a acabar-la de fer. Ella és antropòloga, con lo qual un bon dia ja ens explicarà com va ser la seva inspiració. I després, que també m'acaba d'explicar que també és tècnica amb electricitat, vull dir que té aquesta doble faceta d'una persona manual i pràctica i a la vegada antropòloga que confia en el ser humà. O no hi confies?
10: Sí, sí que hi confio. Confio en la bondat humana i confio plenament De fet, crec, i a més és algo que li dic molt a la meva filla, i és que tothom tenim una part fosca i una part bona, i que la traiem només si volem. Podem treure la bona i podem treure la fosca, però tot depèn de les nostres vivències, no? I també aquesta part tècnica és una mica també, mira, si un dia tenim una emergència climàtica molt, molt, molt dura, també, si vols, ja faré un apanyo, ja faré un apanyo electricista perquè tinguem llum, tots i totes.
9: Molt bé, molt bé. Però la cosa està, llavors, que tu creus en la bondat humana.
10: Sí.
9: Com a antropòloga. Els antropòlegues us definiu que la naturalesa humana és més bona que dolenta, que és més cooperadora que no pas individualista i consumista?
10: Bueno, de fet, a la base, o sigui, Kropotkin ja ho deia en el seu suport mutu, i és que com animals pensadors, però no deixem de ser animals, davant d'un món hostil ens hem d'ajudar entre nosaltres, i per tant la bondat humana aquí hi és. L'únic que passa és que després també hi ha coses com aquella cosa, aquell monstru que es diu capitalisme, no? que ens fa creure que necessitem moltíssimes coses per nosaltres mateixos per viure, i això fa que creï competència i que creï maldat entre uns i altres. Jo crec que va més per aquí, no? De fet, si tu vas cap a la teva essència, cap a quan eres petit o petita, no tenies cap mena de cosa amb els altres, sinó que comparties, jugaves i feies i anaves vivint, no hi digues.
9: Què creus jo diria que antropològicament s'ha assenyalat que tots els humans, com a qualsevol altre primate, patim, som víctimes de la pulsió jeràrquica. Sempre ens posem en posicions, no? Hi ha un que sempre vol estar per damunt de l'altre, no? I les societats són molt classistes, no hi ha classes, abans hi havia l'aristocràcia, la Iglesia és una jerarquia, és una institució jeràrquica, no?
10: Però això apareix quan apareix el poder, quan necessitem el poder. Sí. O sigui, quan hi ha sistemes de poder, això és el que ens fa voler trepitjar els altres, però en una comunitat, en comunitats indígenes, sí que hi ha jerarquies o lideratges, però no hi ha autoritarisme. És a dir, aquesta és la diferència.
9: Molt bé.
10: Tu pots ser...
9: Un líder... Però no un dèspota.
10: Exactament. No cal que aquest lideratge tingui... És a dir, mira, agafem heroïnes anònimes, d'acord?
9: Sí, perquè la líder.
10: Exacte. Però si jo lidero d'una manera autoritarista, llavors les persones que estaran treballant aquí no tindran poder de decisió, hauran d'acatar les meves normes, i llavors tot funcionarà a través només dels meus ulls, no a través dels ulls de tota la comunitat.
9: Ai, que maco!
10: Clar, llavors és molt important que les entitats, que el món en general funcioni a través dels ulls de totes les persones que en formen part, però perquè hi hagi un funcionament potser més eficient a nivell potser més organitzatiu dins del sistema i de l'estructura social en la que vivim, que és capitalista, hi ha d'haver un lideratge. Tot i això, jo crec que en un sistema on no hi ha un capital, on no hi ha una jerarquia establerta, cadascú, sent autònom i sabent molt bé quina és la seva funció en aquesta comunitat, no té per què haver-hi un lideratge, tampoc.
9: Perquè és un lideratge horitzontal.
10: Exactament.
9: Però, bueno, en qualsevol cas, tu, en un moment determinat, explica'ns com va ser que vas pensar que faria el que has fet, que és heroïnes anònimes. Bé, vale. A mi deixa'm acabar, que hi ha aquella antropòloga, per comentar-li una cosa que veig si també la comparteixes. Sí. Es veu que entre els macacos, el líder no és ni el més ràpid, ni el més fort, ni el que sap caçar millor, ni el que sap fer collir millor la mel. Saps qui és? El que sap crear aliances. I tu saps crear aliances.
10: Exacte.
9: Gràcies per existir, estimada, i seguim tots plegats.
10: Moltes gràcies a tu.
0: Moltes gràcies, Laura, per haver-nos acompanyat avui. I també, Anton, gràcies a tu i fins a la setmana que ve.
9: Molt bé, gràcies.

Bon dia, amics. Quan revisam la discografia menorquina, trobam que són moltes les temàtiques que donen inspiració als músics per fer cançons, per crear música. L'amor, sens dubte, és el tema estrella. Cançons que, per una persona estimada o, a vegades, per un desamor, quan l'amor es converteix en desgràcia. Hi ha cançons dedicades a llocs molt concrets, cançons que expliquen històries, llegendes, i trobam també un bon munt de cançons que fan referència a la mort. Cançons que tracten el tema del dol, la sensació de buit que deixa la mort d'una persona estimada. Alguns compositors han fet cançons per seus amics, coneguts, o per alguna persona que els ha marcat, d'una o altra manera. A Xis de Ponent cantaven En trop tot sol. En Guillem Sol de Vila, Gran buit. Traginada cantava la cançó Anna Cecília. En Jos, Ciutella, té aquella cançó que es diu Llàgrima viva. El grup de rock, Dear, fa ja més temps, interpretaven a ritme de rock El darrer somni. O fins i tot, a un altre extrem, l'organista Tomé Olives va compondre una marxa fúnebre. No xerrarem d'ells, no entrarem en detalls, però sí que escoltarem una d'aquestes cançons, les seves sensacions fetes música. Són diferents estils, són diferents anys, diferents maneres de fer música, està clar. Un intent aconseguit moltes vegades de convertir el dolor en bellesa. Us proposo avui escoltar el grup La Taverna amb una cançó que ells van titular Nostàlgia.